0: Hoy en Apeo de Bancal vamos a hacernos una pregunta, digamos que un tanto incómoda, porque ¿cuánto hay de agricultura real y cuánto de postureo agrícola en la Marina Alta? Hablamos constantemente de producto de proximidad, de kilómetro cero, de bancales de piedra seca, de tradición agrícola, de gastronomía vinculada al territorio. Una imagen que funciona muy bien para promocionar una comarca, pero cuando miramos detrás de esa fotografía, ¿tenemos realmente un sector agrícola fuerte y productivo? Porque una cosa es tener paisaje agrícola y otra muy distinta, tener agricultores que puedan vivir y trabajar la tierra. Hoy, como cada miércoles, lo vamos a analizar con Agustí Espí en Apeu de Bancal. Agustí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Agustí, siempre se dice que la Marina Alta es una zona privilegiada para la agricultura. ¿Es realmente cierto o hemos convertido esta afirmación en una especie de eslogan?
1: Ahora sí que lo es, però té les seues peculiaritats, no? És, per a mi és més que cert, perquè més enllà de lo que proclama Sina a nivell propagandístic, cal mirar un poc la realitat, i és que pues, n'hi ha dos cares de la moneda, no? La comarca té un valor agronòmic i paisatgístic excepcional, vivim en una zona en la que podem cultivar qualsevol cosa, però també enfrontem uns reptes estructurals molt seriosos. I la qüestió és que pues, la Marina Alta és minifundista i, per tant, les nostres parcel·les estan molt dividides, també el relleu que comporta en la majoria de les zones comporta unes complicacions de gestió i per tant, pues sí, a nivell agronòmic tenim molt de potencial, tenim un mercat molt potent, que és un recurs, que és el turisme, i també pues, una societat molt conscienciada en el producte de proximitat, però sí que és cert que aconseguir grans produccions que siguin rendibles no és tan senzill com en altres zones.
0: Agustí, què nos diferencia del resto? ¿Qué diferencia a la Marina Alta de otros territorios agrícolas del Mediterráneo que hagan que realmente se note esa diferencia y que diga, nosotros somos diferentes?
1: A veure, si tu et compares en les comarques que tenim colindants, no? Que tenim el Comtat per l'interior, tenim la Marina Baixa al sud i tenim la Safor al nord, la Marina Alta, ja veus, no fa falta anar molt lluny. A les comarques que tenim al costat, la Marina Alta destaca. Podria potser assimilar-se un poc més a la Marina Baixa, però destaquem perquè tu passes perfectament des de quasi 1.000 metres d'altura que tenim en l'interior a vora mar, que és això, pues a 0 metres. Tenim, per tant, uns paisatges, uns microclimes molt singulars, no? La disposició de les nostres muntanyes actua com una pantalla davant dels vents, crea valls protegides, com són la Gallinera, la Guard, Evo, la Vall de Pop, tot això pues, crea que hi ha una, genera una diferenciació notable de temperatures, d'humitat, i per tant, tots aquests complements donen pas a que hi hagi una varietat i un mosaic de cultius que passem des de secà a regadiu. Per exemple, estem cultivant arròs en la Marjal de Pego, que és un cultiu d'inundació, i te'n vas a Benissa, que s'està fent raïm de secà. Això no pot dir-ho tot el món, i això és un recurs agronòmic que tenim ací, que ens diferencia totalment de qualsevol altra zona i regió, pràcticament del món. Això no és tonteria. Després, tenim una altra peculiaritat, que això suposa que molta gent, per lo menos els autòctons sí que ho sabem, i és que a la Marina Alta plou molt. No és que plogui molts dies, és una comarca on no sap ploure, es diu així, no? Perquè tenim episodis de pluja molt intenses, però que recull molta aigua. I, per tant, això també ens possibilita per a poder tindre un molt de cultiu, no? Perquè disposem d'aigua en els nostres aqüífers, en principi, si no venen anys de sequera, i, per tant, podem tindre un recurs més, que és l'aigua, el sol i l'orografia, que permet una varietat de cultius molt diferenciada respecte a altres zones de pràcticament de tot el món.
0: Históricamente hemos tenido una enorme variedad de cultivos, uvamoscatel, cítricos, almendros, olivos, cerezas, hortalizas. ¿Seguimos siendo una comarca agrícola diversa o conservamos más la memoria de esos cultivos que la producción real?
1: Seguim sent una comarca molt diversa. De fet, m'atreviria a dir que cada vegada tenim una diversificació de cultius més gran, perquè actualment s'està passant a cultius més tropicals, el qual pues, pot comportar les seues avantatges i les seues peculiaritats. En alguns casos, depèn de quin cultiu, pues, consumeixen més aigua, però tampoc tant com al millor la gent es pensa. Els advocats avui en dia està seguint un recurs agronòmic potent a la nostra comarca i sí que és cert que consumeixen aigua, però no més que un taronger. I després tenen una peculiaritat, que l'advocat és molt productiu i ens dona un fruit que realment nutricionalment és molt, molt valorat, és molt bo per a nutricionalment, com estic comentant, i per tant és un bon recurs. El comparem amb la taronja és molt nostra, ens agrada moltíssim, però menjar advocats és saludable i així ens ho diuen els nutricionistes, no?
0: Fíjate, aquí aparece una contradicción interesante porque presumimos mucho de producto local, pero uno se va al mercado, al supermercado, incluso a muchos restaurantes, y se hace una pregunta: ¿cuánto de lo que consumimos procede realmente de los campos de la Marina Alta?
1: Malauradament poc. És cert que si tu vols consumir producte de proximitat, lo millor que tens que fer és buscar el teu llaurador o llauradora i crear un vincle amb ell i prendre la molèstia de realment comprar producte local d'ací, no? La molèstia em refereix perquè les hores de compra no són sempre tan assequibles com anar a un supermercat. Els restaurants, pues bueno, sí que em consta que molts d'ells tracten de tindre una implicació en quant a comprar producte de proximitat, però no sempre els és fàcil. Els estius, pues bueno, és quan hi ha molta gent, molt de calvari, i és molt més fàcil per a ells, a lo millor, tindre un distribuïdor que porta el producte de mercats més grans, fora de la Marina Alta, i la veritat és que sí, estem així, estem en aquesta situació, que no és fàcil trobar un equilibri entre la producció local i el consum o lo que voldria realment consumir el client local, no? D'ací. Uh-huh. Després tenim els supermercats, disculpa, Julio, continue. Després tenim els supermercats que seria ideal que ells posaren moltíssima implicació de comprar producte local, i sí que és cert, nosaltres així tenim tres supermercats, que és Mai Mercat, Pepe la Sal i Mas i Mas, que són tres supermercats de la comarca de Marina Alta, que s'esforcen en posar en les seues prestatgeries producte d'ací, però evidentment nosaltres no tenim grandíssimes explotacions que puguen subministrar de forma fàcil i coherent a aquestes plataformes de supermercats.
0: Vamos a meter el dedito en la llaga. Vamos a que la gente piense, a que la gente se moleste, porque vamos con el concepto provocador de hoy, que es el postureo, en este caso el postureo agrícola. Nos gusta hablar de bancales, agricultores, tradición, producto de proximidad y el famoso kilómetro cero. Todo esto aparece en campañas turísticas, en cartas de restaurantes, en ferias gastronómicas. Me atrevería a decir que incluso en los discursos institucionales de los políticos, pero ¿podríamos decir que existe ese riesgo de romantizar la agricultura sin sostener económicamente a quienes realmente trabajan en ella?
1: Mira, me voy a tirar a la piscina y es así. La agricultura de la Marina Alta está muy romantizada. Y es cert, es posa molt d'èmfasis en tractar de visibilitzar al productor, de que el producte local, de el nostre paisatge i la realitat, val? Tenim un sector turístic que realment pues, dona uns recursos, que també pues, tractem de pintar els nostres pobles com a que són molt pintorescos, que la gastronomia està molt basada en la producció local, però després realment el nostre motor econòmic és el turístic, i tenim una cara negativa perquè això crea una pressió urbanística que competeix directament pels nostres recursos hídrics, per el terra de agrícola, complica el relleu generacional perquè la gent troba fàcilment més faena en altres llocs que en els bancals, que treballar al camp, i al final pues, mantindre tot aquest sistema agrari que realment és molt necessari si realment volem crear paisatge i tindre un turisme de qualitat. Costa moltíssim perquè al final pues, no, la gent li costa molt realment dedicar-se al camp.
0: Fíjate, me surge una reflexión que podríamos decir que estamos convirtiendo al agricultor en esa parte del decorado de nuestra identidad.
1: Un poc, sí. Sí que és cert, a veure, l'agricultor, tot depèn, no? Hi ha agricultors que passen molt desapercibits i ells estan tinguent el seu motor econòmic, que es guanyen el seu jornal, tenen que fer faena i passen desapercibits. Diria que la majoria són així, no? Passen desapercibits i no els veus realment en xarxes socials i tal. Després hi ha alguns que sí que tenen un poc més d'activitat en les xarxes socials, que tenen més, potser els cuiners els busquen més perquè realment tenen aquesta perspectiva més de dir, pues, bueno, d'aproximació, no? Com que faciliten mostrar una aproximació al producte local i al camp agrícola, no? És a dir, un poquetet de postureo. Les dues coses fan falta, eh? Haig de dir que és imprescindible que donar a conèixer i visibilitzar el sector agrari. I també crec que és important que el sector de la restauració tracti de visibilitzar el sector agrari mostrant aquesta sinergia entre ells, no? Però, evidentment, sí, existeix un poc de postureo, com estem dient.
0: Denia y toda la Marina Alta han construido una potente identidad gastronómica alrededor del territorio, del producto local. Cuando un restaurante habla de producto de proximidad o de producto de la Marina Alta, ¿qué crees que debería significar realmente?

0: visitarlos. Y después, bueno, si hay, yo qué sé, la picaresca siempre ha existido, pero vull pensar que la majoria de la gent, per almenys els productors en els que jo treballo, jo estic, no vaig a dir, per dir un percentatge, el 90% del lo que ells ofereixen o produeixen ells.
1: Fíjate, uno tiene una sensación extraña con todo esto, porque me da la impresión de que existe una desconexión enorme entre el prestigio que hemos conseguido alcanzar con la gastronomía de la comarca. De hecho, somos la comarca de la provincia de Alicante que más estrellas Michelin tiene en su haber, da la impresión de que está desconectado de la situación real del sector primario. ¿Podríamos decir que ha conseguido esta revolución mejorar la rentabilidad de los agricultores o los beneficios han quedado principalmente en otros eslabones de la cadena?
0: A veure, no n'hi ha que culpar només el sector de la restauració. El sector de la restauració, al final, pues bueno, n'hi ha que dir que no n'hi ha, la Marina Alta no té una grandíssima producció i, per tant, no pot abastir com a la restauració de la Marina Alta, per molt que ells vulgueren realment consumir producte local. Sí que és cert que a mi crec que em falta, per part dels restauradors, un esforç major, de la mateixa manera que tu tens que tindre una administració dels teus negocis, pues bueno, pues administra també com t'arregles en el teu agricultor per a que ell pugui cultivar per a tu. Evidentment, nosaltres tenim així una agricultura a cel obert que no sempre podem garantir a la restauració, però que la restauració tindria que dir, bueno, vaig a intentar comprar aquests productes que fan els agricultors i si l'agricultor no em pot complir, pues bueno, jo ja em busco una segona alternativa. Però, sobretot, el que tindria que tindre clar la restauració és no anar a preu. És a dir, vaig a realment, si jo estic servint un plat que costa 25 euros, no vaig a regatejar-li a l'agricultor 30 cèntims el quilo. 30 cèntims el quilo de la tomaca o 30 cèntims... Sé que n'hi ha molts restauradors que és així, molts que agarren i diuen jo vull producte local i vull que siga de qualitat. Me dona igual el preu. Després n'hi ha altres que van a amontonar a màxim, no? És a dir, ve l'estiu, n'hi ha moltíssima faena, pues, el que ens serveix més ràpid i més fàcil és este i em dona igual d'on porta el producte. Però bueno, és que al final és normal, no? Ha d'existir tot. Les administracions que hem de fer? Pues, tractar de fomentar que els restauradors vulguin comprar producte local. També hi ha molts projectes que van en aquesta línia i que ho intenten. Que n'hi ha alguna cosa de postureo, sí, però bueno, jo trobo que no és fàcil trobar una sinergia perquè realment la Marina Alta, la producció que tenim, no és fàcil de compenetrar en la restauració perquè tenim una restauració desmesurada i un sector agrari que realment no pot atendre del tot les demandes de la restauració. Entonces, trobar l'equilibri no és del tot fàcil.
1: Tenemos clima. Tenemos diversidad de cultivos, tradición agrícola, prestigio gastronómico, millones de visitantes cada año. Aparentemente tenemos todos los ingredientes, como estamos hablando. Agustí, la pregunta es inevitable. ¿Por qué cuesta tanto que la agricultura sea rentable en la Marina Alta?
0: Es complicado porque la presión urbanística fa que imposibilita mucho que el agricultor trobe parcelas a las que vulga trabajar. Se ha de esforzar mucho, la verdad. En segundo lugar, com estàvem comentant, són totes parcel·les molt menudes, abancalades, que realment pues, tenen, costen de treballar. Després, subministrar, a lo millor buscar la comoditat que vol el comprador, no és fàcil, no? Al final, pues, l'agricultor té que intentar defendre també el producte, l'agricultor vol estar en el camp i realment no sempre pot, perquè té que fer moltes gestions de comercialització, té que buscar fires, té que portar els productes als restaurants... per tant, això acapara molt de temps i al final el marge de benefici és menut. Però sí que és cert que realment, si un agricultor vol guanyar-se la vida així, no és complicat. No és complicat i la inversió inicial que tu has de fer per iniciar la teva activitat no és alta. Estem parlant que tu aconseguixes una parcel·la xicoteta en un principi de 4-5 fanecades, pots començar a fer hortalisses, manejar-te un poc i començar a buscar la teva clientela, donar-te a conèixer i quan et dones compte ja és els propis compradors els que van a la teva parcel·la a endur-se el producte. Entonces, que no és fàcil, sí. Que n'hi ha possibilitats també. I no em pareix treballar en un bar o un restaurant, que estem parlant que és un negoci que necessita una inversió molt, molt més elevada, estem parlant de productes precedents, tens que tindre sempre fer bona cara a la gent, tens que tindre treballadors, cambrers, cambreres, cuiners i cuiners.